0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per a molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: fun. Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A casa, al cotxe, a la feina. Ràdio Capital.
3: Capital.
2: La ràdio.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25.

0: queridos amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
1: Ràdio Capital.
2: 25 anys.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dilluns, són les 8. Comença el Supermatí.
1: Bon dia. Temps estiuenc aquest inici de setmana. Avui dilluns i dimarts. A partir de dimecres arriben canvis.
0: Bon dia, és dilluns 14 de setembre del 2026. A Palafrugell ha sortit el sol quan hi faltaven 4 minuts per 8:15 i estan ara a una temperatura de 22 graus. Us parla Joan Coll, i això és el Supermatí, el programa d'actualitat del Baix Empordà. Avui arrenquem la temporada 2026-2027 amb alguns canvis, amb noves seccions, amb més veus i un matinal fet íntegrament des de Ràdio Capital de l'Empordà, amb emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Comencem una temporada molt intensa, amb les eleccions municipals de final de maig a l'horitzó, però també en la qual parlarem dels efectes de l'incendi de les Gavarres d'aquest estiu, de les propostes culturals de la comarca, del turisme, de l'habitatge, de les problemàtiques socials, entre molts altres temes. En definitiva, us explicarem el que passa aquí, al Baix Empordà. En el Supermatí d'avui, també us destacarem que un navegant ha destacat, ara rescatat, 11 persones aquest dissabte després que una embarcació xoqués contra unes roques a Calella de Palafrugell, i també que Torroella reclama més suport per afrontar problemes socials que assumeix la policia local, i també que la Correpoble 2027 se celebrarà el 3 d'abril a Begú. A l'entrevista d'avui parlarem amb Bàrbara Aller, presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, per fer balanç dels mesos més forts de la temporada d'estiu aquí a casa nostra. I com cada dilluns, acabarem el Supermatí amb Oriol Bernà, qui ens porta l'actualitat esportiva del cap de setmana en clau baix empordanesa i també gironina. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest dilluns 14 de setembre del 2026, aquí al Baix Empordà.

0: I saludem a aquesta hora a la Maria Alsina. Què tal? Bon dia.
1: Hola, Joan. Bon dia.
0: Com comentàvem al començament, un navegant ha rescatat 11 persones aquest dissabte després que una embarcació xoqués contra unes roques a Calella de Palafrugell.
1: L'accident s'ha produït a la zona dels Tres Pins, mentre que tots els ocupants han pogut sortir de la barca sense ferides. L'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda després que un testimoni localitzés l'embarcació accidentada mentre navegava per la zona.
0: I Torroella de Montgrí acollirà el 4 de novembre la 6a jornada d'empreses socialment responsables del Baix Empordà.
1: La trobada se celebrarà a l'Auditori Teatre Espai Ter. El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa aquesta iniciativa i també hi participa la Taula Comarcal de Promoció Econòmica.

0: Aniol Rossell, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: L'alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Jordi Colomer, reclama més suport per afrontar problemes socials que assumeix actualment la policia local.
1: L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomer, reclama més recursos i coordinació davant situacions complexes. La policia local atén problemes relacionats amb addiccions, salut mental i episodis de violència. Colomer demana més implicació dels àmbits sanitari i judicial. La petició arriba en un context de millora dels indicadors de seguretat al municipi.
0: I Joan Fernández encapçala la candidatura de Tots per Mont-ras a les pròximes eleccions municipals del 2027.
2: La candidatura neix com un projecte independent i municipalista. El grup prioritzarà la seguretat, la mobilitat i l'habitatge juvenil. Fernández defensa una gestió propera i sense dependència de partits. La llista reunirà veïns de diversos àmbits del municipi i buscarà reforçar la participació ciutadana a Mont-ras durant el mandat.

0: Carles, hola, bon dia.
1: Hola, Joan, bon dia.
2: Temporada Alta reforça enguany la presència de la música en la seva programació. El festival que celebra la seva 35a edició reunirà aquesta tardor artistes internacionals, estatals i catalans amb estils que van del jazz i el tango a la música d'arrel, al gospel o al pop.
1: El Festival Gironí tornarà a situar la música entre els grans eixos de la seva programació, amb bona part de les actuacions concentrades a les ciutats de Girona i Salt.
2: I continuem amb tu, Carla, perquè ens has d'explicar que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut 4 homes relacionats amb més de 70 robatoris amb força a empreses, 6 dels quals es van produir a la demarcació de Girona. Els fets van registrar entre la tardor del 2025 i aquest estiu en diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Valencià.
1: La investigació atribueix al grup el robatori de telèfons mòbils, ordinadors i tauletes per un valor de prop de 700.000 euros. Els assaltants van afectar diverses empreses de les demarcacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, però també d'establiments d'Osca, Saragossa i Castelló, a l'Aragó i al País Valencià.

0: Marta Castany, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: El Consell Comarcal del Baix Empordà revisa la gestió de l'incendi de les Gavarres 2 mesos després.
1: Una trentena de professionals ha tornat als punts clau de l'emergència. La jornada ha servit per analitzar decisions, detectar millores i preparar la recuperació forestal.
0: I 2 persones detingudes a Palafrugell per un presumpte delicte contra la salut pública.
1: Les actuacions es van fer el mateix dia en punts diferents del municipi. Els agents van localitzar presumptament marihuana i haixix.
0: I Aniol, tornem amb tu perquè la Correpoble 2027 se celebrarà el 3 d'abril a Begur.
2: El Correpoble és una prova que organitza el Consell Esportiu del Baix Empordà i que consta d'un recorregut de 10 quilòmetres majoritàriament planers.
0: I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest matí de dilluns aquí al Baix Empordà, que us ampliarem també d'aquí a una estoneta del bloc informatiu del programa. Abans, però, fem un repàs i mirem més enllà de casa nostra, que també passen coses.
3: Cada vegada més, veus demanen frenar la intel·ligència artificial. Els experts veuen necessari alentir aquesta tecnologia que podria posar en risc la humanitat. Als Estats Units, el president Donald Trump s'hi oposa. Diu que frenar-la donaria avantatge a la Xina. La policia ha traslladat més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació temporal. Amb aquestes places en carpes, la ciutat autònoma ja suma més de 4.300 places d'acollida temporal. Els missatges de text que enviïn les empreses hauran d'anar lligats a un àlies verificat. La nova norma vol frenar les estafes i donar més seguretat als usuaris. La mesura posarà el focus en la banca, la missatgeria i els serveis mèdics. També pretén fer més fàcil saber qui hi ha darrere de cada missatge. Europeistes però pessimistes. Un estudi retrata l'actitud dels ciutadans envers la Unió Europea. La majoria dels enquestats voldria una Europa més unida, però després es troba amb un continent deteriorat que no compleix les seves expectatives polítiques. Les esquerres guanyen per poc a Suècia i frenen l'extrema dreta. El recompte encara és obert i falta el vot exterior. Amb el 94% dels vots escrutats, els partits d'esquerra sumen 3 escons més que la possible coalició de la dreta i l'extrema dreta. Les escoles no estan preparades per la calor extrema. Adaptar-les totes costaria 2.500 milions d'euros. El Departament d'Educació anuncia la climatització de 100 centres en 2 cursos, però els docents ho veuen insuficient. Denuncien aules amb 34 i 35 graus. El Mediterrani torna a registrar temperatures molt altes aquest estiu. El mar de la conca mediterrània ja arriba a valors semblants als del 2024. Aquest escalfament pot afegir més energia a una dana a la tardor. Una dana és una bossa d'aire fred en altura i pot desencadenar pluges molt fortes. Baixen per primera vegada en els últims anys les temptatives de suïcidi. Alhora, cada vegada més persones diuen que han tingut pensaments de voler morir. La vida després d'intentar suïcidar-se. És difícil demanar ajuda, però si ho fas, les coses milloren. Així ho recull una peça de 3Cat Info.
0: Gairebé les 8 i 10 minuts d'aquest matí de dilluns, hora de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió que, com sempre, com la temporada passada i també aquesta temporada, mantenim amb nosaltres l'Isaac Vilà. Què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Joan. Què tal? Com anem?
0: Doncs aquí, primer supermatí de la temporada 2026-2027 i també primera previsió que ens espera el temps per avui dilluns i per aquesta setmana.
4: Arrenquem aquesta nova setmana, la tercera setmana d'aquest mes de setembre, amb un temps pràcticament estiuenc. I és que la temperatura ara a primeres hores sí que és més fresca, abrigueu-vos, una rebequeta, un jerseiet farà falta ara mateix per sortir de casa, però durarà ben poc perquè a partir del migdia esperem altre cop valors al voltant dels 30 graus. I és que la calor d'estiu serà intensa, un altre cop a migdia. El bo és que el dia és més curt i com a mínim les nits continuen refrescant. Ara mateix tenim 13 graus i mig a Torroella de Montgrí, 16 graus a Verges, 14 a la Bisbal d'Empordà, o també a la línia de la costa una mica més suau, com aquests 18 graus i mig a Palamós i Sant Joan. Una jornada, com deien, ben tranquil·la, sense ni un núvol, i amb una mar també ben planera i ben plàcidament tranquil·la. A partir de la tarda ho farà una mica de garbí, una mica més reforçat al sud del Cap de Begur, a la Badia de Palamós i a la Badia de Sant Feliu. Aquest temps estiuenc continuarà durant avui dilluns i demà dimarts, i a partir de dimecres arriben canvis amb ruixats, tempestes, tramuntana i una baixada de la temperatura.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta baixada de la temperatura, si arriba de ple o no a la tardor, i posem punt i final a aquest estiu tan calorós que hem viscut aquí al Baix Empordà, així com arreu de les comarques gironines i el conjunt del país. I nosaltres, quan són les 8 i 11 minuts, ara és hora d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Miquel 40.
5: Reprenem una nova temporada del Supermatí després d'un estiu informativament convuls. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden, massa sovint ens atrinxarem. I així podem passar dies parlant de l'àtic de la presidenta de la Comunitat de Madrid. De la Comunitat de Madrid! En quin moment això s'ha convertit en una qüestió essencial per a un ciutadà de Palafrugell, de la Bisbal o de Torroella? Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un aranzel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic? Com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu? Com diversifiquem l'economia? Com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat? Com podem continuar vivint aquí? I, sobretot, algú ho ha d'explicar. Aquesta temporada, Ràdio Capital compleix 25 anys. 25 anys d'un projecte que va començar des del voluntariat i que avui és un mitjà professional, independent d'una cadena nacional o estatal i independent també d'un ajuntament o institució pública. Això no ens fa millors per definició, ens obliga simplement a ser més responsables. Ens equivocarem, també ho encertarem, però no tindrem manies a l'hora de ser crítics amb el poder ni complexos a l'hora d'exigir responsabilitats a les institucions, a les empreses o a la mateixa ciutadania. I avui recuperem el Supermatí. Fa 10 temporades que cada matí posem en antena una hora d'informació dedicada al Baix Empordà. Una hora, no 5 minuts entre dues cançons, no un butlletí de titulars, una hora per explicar el que passa als nostres pobles, entrevistar-ne els protagonistes, parlar d'economia, de política, de societat, de cultura i de territori. És l'únic informatiu comarcal d'una hora que podeu escoltar a la ràdio per despertar-vos sabent què passarà al Baix Empordà. Ja sé que tenim una competència formidable. Les grans ràdios catalanes i espanyoles tenen recursos, noms coneguts, tertúlies i despertadors magníficament produïts. Nosaltres tenim una cosa més modesta, el Baix Empordà. I, francament, no em sembla poca cosa. Per això us demanem que aquesta temporada ens feu confiança, que abans de mirar què ha dit l'Ayuso o què ha tornat a fer en Trump, sapigueu què ha passat a Palamós, a Begur, a la Bisbal, a Pals o Sant Feliu, perquè potser enmig de tant soroll la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, també és una forma d'esperança.
0: Doncs sí.
5: És un dels pocs antídots que encara ens queden.

0: el Llobrega celebra la seva festa major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de festa major. Cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra. Vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de festa major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la festa major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
1: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
5: La ràdio de l'Empordà.
6: Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 9.

0: Seguim aquí en directe a Ràdio Capital de l'Empordà i també en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I avui, com a primera entrevista d'aquesta temporada 2026-2027, volíem parlar amb Bàrbara Allé, que és presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, per parlar una mica sobre el que és, en definitiva, un dels titulars d'aquest estiu i de també molts estius aquí a la nostra comarca i també a la Costa Brava, com és el turisme. Volem saber com ha anat o com està anant aquesta temporada, que cada cop s'allarga més, i també quins són els objectius de futur de cares a pròxims anys a l'hora de gestionar els turistes i els visitants que venen a les nostres contrades. Abans de res, Bàrbara, què tal? Bon dia i benvinguda al Supermatí.
1: Hola, bon dia.
0: A veure, no sé si fer un balanç de la temporada d'estiu és massa aviat encara, si la temporada, com que cada any s'allarga, també és més complicat fer-ho ara, si no és que s'ha de fer ja per Tots Sants, podríem dir, o podem fer una mica de balanç de com han anat aquests mesos més forts d'estiu aquí al Baix Empordà i a la Costa Brava?
1: A veure, estem acostumats, no?, a fer aquest petit balanç un cop acaba l'agost o comença el setembre, més que res perquè la dinàmica canvia moltíssim i bueno, també la gent del món de l'hostaleria ens encanta comparar i ens encanta mirar com anar, què hem fet. Per tant, doncs és molt normal fer aquesta petita, bueno, comparativa, no? Si hem de parlar una mica de com ha anat el que és la temporada fins a finals d'agost, vàrem començar amb un abril bastant tranquil·let, perquè Setmana Santa havia sigut prou aviat, i després ja vam començar amb un mes de maig i juny molt calorós, que això va anar molt bé, perquè veníem d'una primavera molt, molt plujosa, molt freda, i realment la gent necessitava calor, necessitava platja, necessitava aire lliure, i realment va anar molt bé. Llavors, si ens centrem una mica en el que és la temporada més estiuenca,

0: juliol i agost, estem parlant d'unes xifres molt, molt semblants a l'any anterior. Més o menys la dinàmica de l'any passat va ser entre tancar el mes de juliol i agost entre un 85 i un 95% d'ocupació. Molts dels nostres establiments durant l'agost i sobretot també juliol, que sempre diem que agost és molt més fort que juliol, i tau-tau, eh? Vull dir, estem a... realment juliol cada cop es consolida més, entre setmanes treballa molt bé, i perquè la gent també veu que la dinàmica del juliol, el volum de gent del juliol és molt més, bueno, molt més agradable que l'agost, no? L'agost es concentra massa gent, es concentra, bueno, és una intensitat que molta gent en defuig cada any més, no? Llavors, bueno, comparativament a l'any passat, és el que deia, estem això, entre un 85 i 95% d'ocupació. Molts establiments han fet el ple en molts dies del mes d'agost, que això també, doncs, és una alegria, no? Grans diferències, bueno, diferències que s'estan veient i que s'estan repetint. La calor, aquesta calor tan intensa, tan fins i tot en alguns punts desagradable, doncs està fent canviar molt les dinàmiques de la gent, no? Sobretot, doncs, en el món de la restauració. Poder no tant amb allotjament, però sí amb restauració. Els migdies estan sent un pèl més fluixos, les nits estan sent molt fortes. Llavors, bueno, aquí jo crec que els que ens dediquem a la restauració, doncs tenim un projecte, un objectiu, no? A llarg termini, que hem de veure què hem de fer, no? Perquè tenim uns equips preparats per cadascun dels serveis, tenim unes dinàmiques molt clares, no? I el problema és aquest, no? Que es concentra molt més en uns moments que en uns altres, quan anteriorment, l'any passat ja es va començar a notar, aquesta tendència, però aquest any és bastant exagerat. Llavors, bueno, ens plantegem uns objectius, crec, a veure què hem de fer. Sí que és veritat que a la part de, sobretot tota la part del Baix Empordà, de costa, sobretot, i també interior, i amb cada cop la tendència de que molts restaurants obrin només a les nits, no? Per, suposo, aquesta dinàmica, no? Bueno, pues és una fórmula poder prou intel·ligent, no? Racionalitzes molt més el personal, o li dones molta més qualitat de vida, que això és un altre tema que també cada any en parlem i cada any no trobem la solució. Bueno, jo crec que és algo que ens haurem de començar a seure, no? I dir, bueno, quines tendències aniran a parar, no? Perquè aquesta calor no deixarà d'existir. Vull dir, el canvi climàtic hi és evident, i per tant el que haurem de canviar serem nosaltres, les dinàmiques dels nostres negocis, no? És una mica la gran diferència. La temporada, com deies tu, no acaba fins a Tots Sants, o inclús, a veure, tenim molts establiments que tenen obert tot l'any. Sí que és veritat que novembre, desembre, gener són els mesos més fluixos, la temporada baixa molt i el gran percentatge dels nostres establiments ens estan tancats. Però sí que és veritat que la temporada segueix, el setembre i octubre solen ser uns mesos molt actius, amb dinàmiques diferents, La tipologia de client és molt diferent, no té res a veure, nacionalitats molt diferents, amb dinàmiques molt diferents, amb necessitats també molt diferents, però segueixen estant plens els nostres hotels, els nostres restaurants, perquè és un destí que cada cop més, doncs, s'allarga en el temps, no?
1: Comentaves abans que s'ha, entre cometes, estabilitzat una mica la xifra respecte a l'any passat i també anys anteriors. No sé si el tipus de turista que ve ha canviat o és el mateix que altres anys.
0: A veure, tenim aquí al Baix Empordà, o Costa Brava Centre, la dinàmica del client, o la tipologia de client és quasi sempre la mateixa, eh? No, no, no hem tingut entrades de nacionalitats molt diverses. Temporada baixa tenim, bueno, això és com la Torre de Babel una mica, eh? Tenim de tot, tenim des d'americans, australians, anglosaxons, alemanys, belgues, holandesos, molt de francès, evidentment, tot i que aquest any s'ha notat que les coses no deuen anar tan bé econòmicament. I a partir del juliol, de mitjans de juliol fins a finals d'agost, la nacionalitat principal és la catalana, catalans d'àrea metropolitana, sobretot. Els nostres restaurants venen sobretot aquest client que té segona residència i que fa servir doncs, els serveis de restauració i de bar dels nostres establiments, i els hotels també. Vull dir, bàsicament és aquesta tipologia. A partir de setembre, la primera setmana de setembre, ja torna a canviar aquesta dinàmica i tornen a venir aquesta tipologia de client anglosaxó, alemany, ara, per exemple, tenim americans, també... Hem tingut aquest any, sorprenentment, molta gent procedent de Sud-amèrica, tipus xilens, argentins, que no és un client que solem tenir, però bueno, jo al final vaig preguntar a uns clients xilens, bueno, què passa, no? Perquè portem com, no sé, 2 mesos que cada setmana ve algú de Xile, no? I dius, ostres, algú deu passar, no? Diu, és que Costa Brava està de moda, em va contestar, no? Bueno, pot ser. I bueno, també, a veure, Barcelona trau molt, i el que vingui a posterior, i la Ryder Cup segurament també ens portarà molta gent de tot el món. Bueno, jo que vinguin gent de fora, pues, trobo que està molt bé. Sempre controlant, sempre mirant que tampoc se'ns desmunti tot el planning, no? Vull dir,
1: sí, clar, però sí, la tendència... És un dels altres reptes de futur, evidentment, que al final gent en vindrà sempre, també controlar que amb les infraestructures que tenim, amb el territori que tenim, no sobreexplotar aquest territori.
0: Aquí està, vull dir, és un tema que també surt molt sovint en els debats sobre les tendències turístiques o el futur que volem a nivell turístic, i està clar que això s'ha d'anar modificant o ha d'anar canviant, perquè la concentració de gent que hi ha, sobretot a l'agost, aquí és insuportable, vull dir, o insostenible, diguem-ho així, va, insuportable queda, insostenible. Realment, no sé qui ha de fer un cop de puny a la taula o alguna cosa, però ha de canviar. Han de canviar moltes coses, però començant per les vacances d'escolars, els calendaris de totes les empreses, que no s'entén per què tothom ha de tancar el mes d'agost. Això no passa en altres països d'Europa. Vull dir, no, hi ha gent que treballa a l'agost, hi ha gent que entre juliol i setembre doncs fan les seves vacances, i tampoc fan un mes. És que no, aquesta tendència de fer un mes, tu ho dius, ho parles amb altres nacionalitats i no ho entenen, vull dir, no entenen que una fàbrica, per posar, que és més fàcil d'entendre, no? Que una fàbrica estigui parada tot un mes, vull dir, o 15 dies o 3 setmanes, no s'entén. Bueno, doncs... són coses que farien que es disgregués una mica més la gran aglomeració que hi ha al mes d'agost. Perquè realment els altres mesos de l'any és molt sostenible. Hi ha gent, però es pot anar a les platges, es pot anar per la carretera, et pots traslladar als llocs, pots anar a un restaurant sense haver de reservar 3 mesos abans. Vull dir, vull dir, és com ha de ser, no? Llavors, bueno, estudiem-ho bé, què passa, no? Perquè el mes d'agost pues, passa això, no? Doncs, bueno, i a més, que fa massa calor, vull dir, a més, la gent està enfadada perquè no troba pàrquing, perquè fa massa calor, perquè a les platges no hi ha lloc, doncs no sé si se li dona la possibilitat de fer vacances un altre mes. Jo estic segura que ho acceptaria.
1: Doncs, vull dir, bueno, veurem.
0: És... Sí, no, a veure, són tendències que crec que s'han de valorar, mm-hmm. perquè hi ha espais turístics que estan sobresaturats.
1: Sí, sí, mm. sí. Doncs, Bàrbara Aller, fins aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer supermercat de la temporada. Recordem que la Bàrbara Aller és presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme a Costa Brava Centre. Gràcies per acompanyar-nos avui, per fer una mica aquesta radiografia del que ha estat la temporada, o els mesos més forts d'aquesta temporada estival aquí al Baix Empordà i a la zona de Costa Brava Centre. I veurem els reptes de futur que comentàvem ara, si es poden afrontar i des de quin punt de vista també es poden afrontar. Bàrbara, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i fins aviat.
0: Moltes gràcies a tu. Vinga, fins aviat.
1: I nosaltres, quan passen gairebé 2 minuts de 2:15, ara sí, donem entrada al bloc informatiu.

0: Un navegant ha rescatat 11 persones aquest dissabte després que una embarcació xoqués contra unes roques a Calella de Palafrugell. Tal com ha avançat el diari de Girona, l'accident s'ha produït a la zona de la punta dels Tres Pins, mentre que tots els ocupants han pogut sortir de la barca sense ferides. Maria Alzina.
1: L'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda d'aquest dissabte després que un testimoni localitzés l'embarcació accidentada mentre navegava per la zona. El mateix navegant ha ajudat els 11 ocupants i els ha traslladat amb la seva barca fins a la platja del Canadell. Totes les persones rescatades han pogut desembarcar pel seu propi peu i es trobaven sanes i estàvies. Per tant, l'accident no ha deixat ferits malgrat l'impacte contra les roques i l'estat posterior de l'embarcació. Els bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets després de rebre l'avís i han accedit a la zona pel camí de ronda. Un cop allà han comprovat que la barca havia quedat mig enfonsada i encallada entre les roques. Les comprovacions dels serveis d'emergència han permès descartar risc de fuites procedents de l'embarcació. Tot i això, la barca no es pot retirar sense mitjans especialitzats i haurà de ser reflotada abans de traslladar-la. Els bombers han donat per acabada la seva intervenció després de comprovar l'estat de l'embarcació i descartar altres riscos immediats. A partir d'ara, els Mossos coordinaran les gestions necessàries per retirar la barca. Una empresa especialitzada s'haurà d'encarregar del reflotament i de la retirada de l'embarcació de la punta dels Tres Pins. Mentrestant, la zona queda pendent d'aquestes actuacions després d'aquest accident que s'ha saldat sense persones ferides.
0: I Torroella de Montgrí acollirà el 4 de novembre la 6a jornada d'empreses socialment responsables del Baix Empordà. La trobada se celebrarà a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí. El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa aquesta iniciativa, en la qual també participa la Taula Comarcal de Promoció Econòmica, Maria.
1: La jornada vol posar en valor el compromís social de les empreses de la comarca. L'organització premiarà iniciatives amb efectes positius sobre les persones i el territori. A més, vol destacar empreses amb bones condicions laborals i reconèixer iniciatives a favor de la igualtat, la inclusió i la cooperació. La trobada s'adreça a empreses i negocis amb seu al Baix Empordà i oferirà un espai per compartir experiències entre empreses. Els participants podran conèixer projectes impulsats per altres negocis de la comarca i la jornada vol afavorir noves col·laboracions entre empreses i entitats. La convocatòria estableix 4 categories de reconeixement. La primera està dedicada al treball digne i a les bones condicions laborals. Aquesta categoria valora salaris justos i igualtat d'oportunitats. També reconeix mesures destinades a millorar la qualitat de l'ocupació. La segona categoria se centra en la igualtat de gènere. Premia empreses amb polítiques laborals igualitàries i sense discriminacions. La tercera està dedicada a la inclusió i a la diversitat. I la quarta premia la col·laboració i el compromís amb la comunitat. Els 4 reconeixements estan vinculats als objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. La iniciativa relaciona aquests objectius amb l'activitat empresarial del Baix Empordà. Els organitzadors defensen la compatibilitat entre l'activitat econòmica i el compromís social. També volen impulsar un mercat laboral més inclusiu i igualitari. La convocatòria per presentar candidatures ja està oberta i les empreses interessades poden consultar les bases al web del Consell Comarcal del Baix Empordà.

0: Torroella reclama més suport per afrontar problemes socials que assumeix la policia local. L'alcalde de Torroella de Montgrí i l'estartit Jordi Colomí reclama més recursos i coordinació davant situacions complexes. Aniol Rossell.
1: El Batlle demana més coordinació, més recursos i més implicació institucional. Colomí ha fet aquesta petició durant la diada de la policia local de Torroella de Montgrí i l'estartit. L'acte s'ha celebrat al Museu de la Mediterrània. L'alcalde ha alertat de la complexitat creixent de moltes intervencions policials. El cos afronta sovint situacions relacionades amb drogodependències, addiccions i problemes de salut mental. Aquestes situacions també poden acabar en episodis de violència. Segons Colomí, la resposta necessita continuïtat i coordinació entre diferents serveis públics. L'alcalde considera insuficients les eines disponibles actualment. També reclama més implicació de les administracions amb competències sanitàries, socials i judicials. Colomí defensa una resposta compartida davant d'aquestes problemàtiques. La policia local no pot assumir sola aquesta funció de contenció, segons s'ha remarcat durant l'acte. L'alcalde també ha advertit de les conseqüències d'una resposta insuficient. Aquesta situació afecta la ciutadania i els mateixos agents. També pot perjudicar la confiança en les institucions. El govern municipal ja ha traslladat aquesta preocupació a responsables dels àmbits sanitari i judicial. L'Ajuntament reclama una actuació més coordinada i continuada. La reivindicació arriba en un context de millora dels registres de seguretat al municipi. L'Ajuntament destaca una evolució positiva dels principals indicadors. El regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martinoy, ha presentat el balanç anual dels serveis policials. Les dades permeten observar aquesta evolució favorable. L'Ajuntament atribueix aquesta millora a diversos factors. Entre aquests elements hi ha la feina de la policia local i la coordinació amb altres cossos. El consistori també destaca les inversions dels darrers anys. Aquestes actuacions han permès reforçar els serveis municipals de seguretat.
0: I Joan Fernández encapçala la candidatura de Tots per Mont-ras a les eleccions municipals del 2027. El projecte neix amb la voluntat de centrar la política en les necessitats quotidianes del municipi. Maria Alzina.
2: Fernández és empresari del sector de la construcció, veí de Mont-ras i exjugador de futbol. El candidat presenta el projecte amb una aposta per la proximitat i la independència política. Fernández defensa una gestió municipal sense dependència de partits externs i també vol reforçar la relació entre l'Ajuntament i els veïns. La candidatura situa la seguretat, la mobilitat i l'habitatge juvenil entre les seves principals prioritats. Fernández considera necessari millorar la seguretat als carrers i facilitar els desplaçaments pel municipi. També vol impulsar mesures per afavorir l'accés dels joves a l'habitatge i facilitar el seu arrelament a Mont-ras. Tots per Mont-ras estarà formada per persones de diferents àmbits del municipi i el grup vol reunir perfils amb experiència i coneixement de la realitat local. La candidatura també planteja ampliar la participació ciutadana en les decisions municipals. El projecte compta amb el suport de Tots per l'Empordà, una agrupació de candidatures independents i municipalistes de les comarques gironines. El seu president, Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols, defensa la incorporació de noves candidatures independents a la política local. Motes destaca la voluntat de servei de Joan Fernández i la seva aposta per una política propera. La candidatura començarà ara a concretar el programa electoral i completarà la llista per les properes eleccions municipals.

0: Temporada alta reforça enguany la presència de la música en la seva programació. El festival que celebra la seva 35a edició reunirà aquesta tardor artistes internacionals, estatals i catalans amb estils que van del jazz i el tango a la música d'arrel, el gospel o el pop. Carla Saló.
1: Temporada alta tornarà a situar la música entre els grans eixos de la seva programació amb bona part de les actuacions concentrades a Girona i Salt. Un dels principals noms internacionals serà el músic cubà Eliades Ochoa, que actuarà el dia 12 d'octubre a l'Auditori de Girona coincidint amb els seus 80 anys. L'exmembre de Buena Vista Social Club presentarà un repertori basat en el son cubà, el bolero i la música popular de l'illa. La programació internacional també inclou Pink Martini, que actuarà el 28 d'octubre amb Strom Larger com a vocalista, i The Black Heritage Shore, que el 8 de desembre presentarà a Girona The Soul of Gospel en la seva estrena a Catalunya. Pel que fa als artistes de l'escena estatal, Martirio actuarà el 7 de novembre al Teatre Municipal Gironí amb una proposta que fusiona copla, flamenc, bolero, jazz i tango. També hi haurà Ivan Ferreiro, que el 4 de desembre arribarà a la Mirona amb una gira que repassa els seus 35 anys de trajectòria. La música catalana també tindrà un paper destacat amb artistes com Anna Andreu, Lídia Pujol, Aló a Mariona Escoda i Momi Maiga. Aquest últim actuarà amb el seu quartet al Canal de Salt i comptarà amb la participació d'alumnes de diverses escoles de la ciutat. La música, a més, estarà present en diversos espectacles del festival i es combinarà amb disciplines com el teatre, la dansa i la creació contemporània.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut 4 homes relacionats amb més de 70 robatoris amb força a empreses, 6 dels quals es van produir a la demarcació de Girona. Els fets van registrar entre la tardor del 2025 i aquest estiu en diferents punts de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià.
1: La investigació atribueix al grup el robatori de telèfons mòbils, ordinadors i tauletes per valor de prop de 700.000 euros. Els assaltants van afectar empreses a les demarcacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, però també establiments d'Osca, Saragossa i Castelló. La demarcació de Barcelona concentra més d'una vintena de casos, mentre que a Girona seran confirmats 6. La investigació també situa una desena llarga de robatoris a Lleida i una xifra similar a Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van crear un equip conjunt d'investigació davant la mobilitat constant del grup i la repetició dels robatoris. Les diligències van permetre relacionar els mateixos sospitosos amb actuacions en territoris molt allunyats entre si. Segons els investigadors, els robatoris es cometien durant la nit i amb una actuació coordinada. Dues o tres persones entraven a les empreses després de forçar-ne les portes, mentre que un altre membre vigilava els voltants des d'un vehicle. El grup utilitzava vehicles de lloguer contractats amb identitats falses i els participants es cobrien completament el rostre. A més, els investigadors consideren que coneixien prèviament els accessos i els punts més vulnerables dels establiments. Les actuacions eren ràpides i després dels robatoris, altres persones s'encarregaven de fer desaparèixer el material informàtic. Aquest sistema dificultava la recuperació dels objectes i la identificació dels presumptes autors. La investigació va culminar a principis de setembre amb la detenció de 4 homes a Barcelona i a Sant Boi de Llobregat. A més, els robatoris també se'ls atribueixen diversos delictes de falsetat documental i un presumpte delicte de pertinença a grup criminal organitzat. Els detinguts van passar posteriorment a disposició judicial a Montsó, a l'Aragó.

0: El Consell Comarcal del Baix Empordà revisa la gestió de l'incendi de les Gavarres 2 mesos després. Una trentena de professionals han tornat als punts claus de l'emergència en una jornada que va servir per analitzar decisions, detectar millores i preparar la recuperació forestal. Marta Castany.
1: Així és, la trobada s'ha celebrat 2 mesos després del foc. Una trentena de professionals ha participat en aquesta jornada tècnica sobre l'emergència. L'objectiu ha estat analitzar l'operatiu i extreure aprenentatges. Els participants han visitat diversos punts claus de l'incendi de les Gavarres. Els responsables han reconstruït sobre el terreny l'evolució del foc. La visita també ha permès revisar les principals decisions adoptades durant l'emergència. Els equips han analitzat la coordinació entre els diferents organismes. Hi han participat responsables dels bombers de la Generalitat i del cos d'agents rurals. També hi han assistit membres dels Mossos d'Esquadra i de Protecció Civil de la Generalitat. La sessió ha permès detectar punts forts i aspectes de millora. Els professionals han compartit experiències per reforçar la resposta davant futurs grans incendis. Un altre objectiu és reforçar la capacitat del massís davant nous episodis de foc. La recuperació haurà de reduir la vulnerabilitat de les zones afectades. La jornada ha connectat 3 elements principals. El primer és la resposta durant l'emergència. El segon són els aprenentatges de l'operatiu. El tercer element és la recuperació de les zones cremades. El Consell vol traslladar aquests aprenentatges a la gestió de futures emergències.
0: I 2 persones detingudes a Palafrugell per un presumpte delicte contra la salut pública. Les actuacions es van fer el mateix dia en punts diferents del municipi i els agents van localitzar presumptament marihuana i haixix. Marta Castany, què ens pots explicar?
1: La policia local de Palafrugell ha detingut 2 persones per un presumpte delicte contra la salut pública. Les detencions es van produir durant 2 actuacions policials diferents al mateix dia. Els agents van localitzar diverses substàncies estupefaents durant les intervencions. La policia identifica aquestes substàncies com a presumpte marihuana i haixix. Els agents també van intervenir diners en efectiu. La policia va detenir 1 persona en cada actuació. 1 de les persones és menor d'edat. L'altra persona detinguda és major d'edat. Els agents van instruir les diligències corresponents després de les detencions. La policia va traslladar els fets a l'autoritat competent. El cos policial manté el patrullatge preventiu a Palafrugell. També continuen les actuacions contra la venda de drogues al municipi.
0: I la Correpoble 2027 se celebrarà el 3 d'abril a Begur. L'anunci s'ha fet a través de les xarxes socials oficials de la prova i cal recordar que l'edició del 2026 es va celebrar a Santa Cristina d'Aro amb la participació de més de 1.600 persones. Va ser llavors quan es va anunciar que la seu de la 5a edició del Correpoble seria a Begur. Aniol Rossell.
2: L'anunci s'ha fet a través de les xarxes oficials de la prova. Cal recordar que l'edició de 2026 es va celebrar a Santa Cristina d'Aro amb la participació de més de 1.600 persones. Va ser llavors quan es va anunciar que la seu de la 5a edició del Correpoble seria a Begur. El Correpoble és una prova que organitza el Consell Esportiu del Baix Empordà i que consta d'un recorregut de 10 quilòmetres majoritàriament planers. El que té d'especial la prova és que la cursa es fa per equips on cadascú representa un municipi del Baix Empordà. Els participants poden córrer, caminar o fer marxa nòrdica i es premien els primers classificats de cada municipi per gènere i les persones amb més edat.
0: Passen 2 minuts de 3:15 de 9.

0: els dilluns, aquí al Supermatí, ja sabeu que ens agrada parlar d'esports i ho fem tal com han començat la temporada passada i hem decidit, després d'unes negociacions intenses durant l'estiu, renovar a l'Oriol Bernat perquè segueixi aquí nosaltres. Oriol, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Joan? Sí, han sigut duríssimes les negociacions. Crec que vam creuar un WhatsApp, no?
0: Sí, exacte. Sí, sí.
1: Em vas convèncer amb què? Repetim? Sí, som-hi, perquè ens ho vam passar molt bé, no? L'any passat, vull dir que...
0: Sí, sí, jo crec que sí.
1: Sí, sí. Ara, ara...
0: Com en Joan Laporta, que diu que va convèncer en Messi amb un asado, doncs va ser amb un WhatsApp. Vaig convèncer l'Oriol Bernat perquè pogués continuar nosaltres.
1: Doncs, ostres, mira, ho arribo a saber, sóc mal negociador, ho arribo a saber i fem un asado bo i n'acabem de parlar bé, perquè
0: també,
1: això, ja saps que sempre hi ha serrells, Joan. Ha anat bé l'estiu o què?
0: Ha anat bé, ha anat bé. El que no sé és si ha anat bé pels equips esportius de la comarca, també d'arreu de la província de Girona. Si vols, comencem ja, entrem en matèria, ras i curt, i parlem del Girona, sí. Que comencem allà on van deixar amb una derrota.
1: Sí, comencem parlant del Girona i després farem una mica de repàs d'on ens vam quedar amb els equips de la comarca. Després de dues victòries consecutives, semblava que l'alegria havia tornat a Montilivi, però l'equip no va saber consolidar-ho aquest dissabte. El Girona va deixar escapar una victòria que tenia a tocar i va acabar perdent per 1-2 contra el Castelló a casa, a Montilivi. Els de Quique Álvarez van començar el partit amb forces, van avançar ben aviat. De fet, al minut 7, Junior va aprofitar una centrada per posar l'1-0 al marcador i donar avantatge a un Girona que va dominar bona part de la primera meitat. Els gironins van disposar d'ocasions per ampliar diferències, però no van saber sentenciar el partit, aquella cosa que també passava bastant l'any passat. Esperem que aquesta tònica no sigui l'habitual en aquesta temporada, perquè ho van acabar pagant car. El moment clau va arribar just després del descans. Abel Ruiz, que ja havia vist una groga a la primera part, va rebre la segona al minut 52 i va deixar el Girona amb 10 jugadors. Aquí entra una mica aquell punt de Quique Álvarez el podria haver tret a la mitja part.
0: Dius, sí.
1: Home, sí, però sí que és veritat que és la primera expulsió de la carrera d'Abel Ruiz. Llavors, és un jugador que a priori per posició i per caràcter no havia de veure la segona targeta groga i són coses que poden passar.
0: I tant que sí.
1: A partir d'aquí el Castelló va aprofitar la superioritat numèrica, va començar a tenir més control del partit. Tot i així, el Girona va resistir durant molts minuts, però no va poder aguantar fins al final. Li van faltar 10 minutets, o li van sobrar, més ben dit, 10 minutets al Girona, perquè al 81 Agustín Sierra va aconseguir l'empat i només 5 minuts després Álvaro García va completar la remuntada amb l'1-2. El Girona va intentar reaccionar en el tram final, però el marcador ja no es va moure i d'aquesta manera també l'equip gironí va perdre una bona oportunitat d'encadenar la tercera victòria consecutiva i va acabar la cinquena jornada amb 7 punts. Després de 5 jornades, ara mateix el Girona és 13è amb 7 punts. Recordem que l'inici no va ser bo, va aconseguir un punt de 6, va perdre contra contra el Leganés a casa i va perdre el camp del Còrdoba, però sí que es va refer i va guanyar contra dos aspirants a l'ascens com són les Palmes, amb una maneta, amb un 5-2 a casa, i contra l'Sporting en l'estadi més antic d'Espanya i diguéssim que és un estadi complicat.
0: Sí, sí.
1: Va guanyar per 0-2 la setmana passada. És a dir, que el Girona semblava que reeixia, però veurem si només va ser cosa de l'expulsió d'Abel Ruiz i podem tornar-nos a situar a dalt. Perquè realment, ja ho sap Joan, que la primera temporada de baixar de primera a segona és clau per tornar a pujar pel tema del límit salarial.
0: I tant que sí. A més, és una segona divisió que és molt cara. La gent es pensa que tenim bona plantilla, tornarem a pujar de seguida. Hi ha molts equips amb molta qualitat, molts equips amb el seu principal objectiu és l'ascens, i ho hem vist, per exemple, amb el Castelló aquest cap de setmana, que és un dels candidats clars a pujar, com el Mallorca, com les Palmes, com l'Sporting, com molts equips que ronden per allà. I que veurem, perquè és molt car aquest ascens.
1: És que tu et pares a mirar la classificació i et fa la sensació que la meitat han d'estar primera.
0: Sí,
1: per
0: sí.
1: Noms, per història... Ostres, és que les Palmes, Sporting, Córdoba, Leganés, Castellón... ha estat molt poc a primera, però el Castelló històricament és un equip que ha jugat moltíssims anys a segona i sap de què va això. Bé, veurem, i sí que és veritat el que comentava, el límit salarial, ara mateix el Girona és dels que el té més elevat perquè ve de baixar de primera i té 35 milions, però és que passarà a 10 l'any que ve en quant a límit salarial per poder gastar en la plantilla, i això vol dir que si no ho fas aquest any, doncs l'any que ve es posa coll amunt. Evidentment, ara estic anant a les pitjors situacions, però hi ha hagut exemples com ara mateix el Saragossa, que és un històric de primera que no ha aconseguit tornar-hi i ara està a primera federació. Hi ha hagut exemples com el Depor, que li ha costat 14 o 15 anys tornar a primera, Mallorca, que també va baixar dues categories. Bueno, veurem, vull dir, és perillós, però es pot fer.
0: I tant que sí. Esperem que no arribem a aquests, aquests extrems. Abans de posar-nos amb l'autoritat dels equips d'aquí de casa nostra, del Baix Empordà, fem una mica allò de memòria, per saber com ho van deixar, què hem d'esperar d'ells aquest any, com ho tenim tot.
1: Sí, avui fem l'exercici aquest de mirar enrere, repassant què va donar de si el curs passat per als quatre grans protagonistes de la nostra secció, el Bisbal Bàsquet, el Palamós Club de Futbol, el Club Hoquei Palafrugell, i si et sembla, aquest any també anirem fent pinzellades del Garbí, del futbol Garbí, que ja ha pujat a primera nacional i que s'estrena en aquesta categoria estatal. Tots ells han començat la pretemporada, cap d'ells ha començat ja la Lliga, per tant és un bon moment, doncs, per fer una mica de repàs. Comencem pel Sol Gironès Bisbal Bàsquet, que va tancar la temporada passada amb bones sensacions i sobretot amb un objectiu assolit, que va ser la permanència a segona FEB. Ara mateix és el sisè equip català més important per categoria. Ven el 5 de CB i després ja ve el Bisbal Bàsquet.
0: Sí.
1: La temporada anterior havia aconseguit mantenir l'ascens a la categoria gràcies a una plaça disponible, és a dir, va aconseguir la plaça de forma administrativa però havia baixat esportivament, i aquest any ja sí que s'ha consolidat el projecte. Va anar de menys a més durant la temporada, va guanyar consistència i va acabar demostrant que pot competir. Per tant, balanç positiu i un pas endavant respecte al curs anterior. Ara el repte encara és més gran, és consolidar-se definitivament en aquesta categoria, però compta amb la continuïtat d'Eric Surís, un tècnic de dilatada trajectòria, sobretot en bàsquet femení, però que ja el coneixem bé aquí a la categoria, és a més un tècnic gironí. Ha fet bones incorporacions, com Octavi Fuentes, que és un jugador procedent del Bàsquet Girona, o Jorge Lafuente, que ve del Toledo i que és un dels... per mi, un dels millors jugadors de la categoria. Ho anirem seguint.
0: I tant que sí. I del bàsquet passem al futbol, i és que el Palamós també va viure una temporada positiva, encara que en un final que va deixar aquella sensació agradolça, que podia estar encara millor.
1: Sí, perquè el Palamós va acabar segon, la primera catalana, també. És una lliga complicada, també. Hi ha molts tant, històrics d'aquells que saben jugar al fang, i per tant es va classificar per disputar el play-off d'ascens a Lliga Elite. Objectiu complert? A mitges, perquè faltava el més difícil. El conjunt palamosí, tot i arribar al play-off amb opcions reals d'ascens, va quedar eliminat a les semifinals contra el Viladecans. Per tant, el Palamós es va quedar a un pas del salt de categoria, però va fer un final de Lliga espectacular. Recordem que hi va haver la sortida de Carles Polvillo per Marçal Jomola, que era el seu assistent. Carles Polvillo va ser l'entrenador fins la jornada, ho dic ara de memòria, 31-32.
0: Sí.
1: Diguéssim que Marçal Jomola va jugar les últimes 5-6 més, va dirigir les últimes 5-6 jornades més al play-off, i el balanç va ser gairebé perfecte, 4 victòries i un empat en la Lliga regular, després no va poder superar el Viladecans. Toca tornar a començar, i el Palamós, però podem tenir clar que l'objectiu és tornar a intentar aquest ascens a la Lliga Elite. Per tant, més que començar des d'ara, toca continuar el camí iniciat la temporada passada.
0: I ara tornem a canviar d'esport i anem cap a l'hoquei patins, al Club Hoquei Palafrugell.
1: Sí, farem la pinzellada ràpida dels dos equips de Palafrugell. L'hoquei Patins va tenir temporada amb alts i baixos, va estar segon a la classificació durant pràcticament tot el curs, però el tram final de temporada va ser més complicat, va perdre pistonada en les últimes jornades i això va allunyar de les posicions capdavanteres. Tot i així, l'objectiu principal ja estava assolit, era la permanència, per tant, una temporada positiva, encara que amb la sensació que podria haver anat una mica més amunt, i si et sembla, acabem amb l'embol Garbí, que si hi ha un equip que va poder celebrar de veritat a la província, doncs va ser el conjunt palafrugellenc. Va aconseguir l'ascens a Primera Nacional, recordem-ho, que es van fer les fases d'ascens aquí al pavelló de Palafrugell, un gran ambient, un equip, un club més ben dit, que treballa des de finals dels anys 70 amb les ungles i és la primera vegada que aconsegueix un ascens a una categoria nacional. I arriba ara el més difícil, que és competir-hi. És una categoria semiprofessional, sabem que hi haurà molts desplaçaments, jugadors que no es dediquen a això, però que al final estan en una categoria nova i s'ho agafaran amb molta il·lusió. I aquest és una mica, diguéssim, el punt de partida dels quatre equips. Bisbal Bàsquet i Palamós Club Futbol amb l'ambició de fer un pas més, el Club Hoquei Palafrugell buscant consolidar-se una temporada més a l'Hoquei Lliga Plata i l'embol Garbí, doncs, davant del gran repte de competir a Primera Nacional després d'un ascens històric. A partir d'aquí ja podem començar a parlar del que passa aquesta temporada a partir de la setmana que ve. Molts encara estan en pretemporada, però sempre hi ha notícies, sempre hi ha cosetes a destacar i a explicar-vos cada dilluns.
0: I tant que sí, així ho farem aquí al Supermatí, com sempre, amb l'Oriol Bernà, a qui agraïm que ens acompanyi un dilluns més i una temporada més aquí al Supermatí. Oriol, que vagi molt bé la setmana i ens escoltem la setmana que ve.
1: Igualment i bona temporada, Joan.
0: Adéu-siau.

0: Temps estable i estiuenc avui dilluns, amb ara fresca matinal, però amb valors de temperatura al voltant dels 30 graus a tot el Baix Empordà aquesta tarda. Demà dimarts també continua aquest temps estiuenc i dimecres arriba un canvi de temps amb arribada de tramuntana i possibilitat de ruixats i alguna tempesta. Ho seguirem.
1: Doncs ho seguirem aquí al Supermatí, igual que tots els temes d'actualitat d'aquí de casa nostra del Baix Empordà. Hem arrencat ja la temporada 2026-2027 i us acompanyarem durant tots aquests mesos fins a l'estiu de l'any 2027. Que vagi bé. Adéu-siau!
2: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Tens una casa o te'n vols fer una?
4: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
3: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
4: ho fa possible.
3: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
5: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
6: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
5: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
6: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
5: Escola de Fotografia ERAM.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés.
12: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital.

0: Ràdio Música. Per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: El vam conèixer amb aquest Luz Control i des de llavors han parat d'oferir-nos bones cançons. La veu de Teddy Swims és la protagonista ara mateix amb aquest Mr. Know It All.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Para bé l'orella, perquè et proposem aquesta cançó de Miles Smith. Està molt i molt bé, es diu Stargazing.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana. Capital.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim.

0: segon dissabte de cada mes, tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música. Boi. Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
1: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: Mana, mana.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
5: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
6: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona a Capital aquest Self-Aware.

0: Que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Cuarto Azul, això es diu Superestrella.
3: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
1: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
0: I el manteniment?
1: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Mana, mana. Maxil·la Estètic.
6: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés.

0: és el so de Ràdio Capital.
1: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike, una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat, és Baby Doll.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. Quatre persones han quedat detingudes per més de 70 robatoris en empreses. Sis d'aquests casos s'han registrat a les comarques de Girona. La policia creu que el grup ha sostret material informàtic per un valor de prop de 700.000 euros. Els fets han passat en empreses de Catalunya, l'Aragó i la Comunitat Valenciana. També els investiguen per falsedat documental. La policia ha detingut dues persones a Palafrugell per un presumpte delicte contra la salut pública. Les actuacions es van fer el mateix dia en punts diferents del municipi. Els agents van trobar marihuana i haixix. També van intervenir diners en efectiu. Una de les persones detingudes és menor d'edat, l'altra és major d'edat. La policia manté el patrullatge preventiu al municipi. El pont de la Diada activarà un dispositiu especial de trànsit a la Costa Brava. Les afectacions seran sobretot a Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Llagostera. El retorn de diumenge concentrarà la circulació en aquests punts. El dispositiu preveu mesures especials, restriccions per als vehicles pesants i més d'un miler de controls dels Mossos d'Esquadra. Fonteta acollirà diumenge 20 de setembre una nova edició de Forallac Origen a Taula. La fira reforça enguany l'oferta amb més expositors, activitats gastronòmiques i propostes artesanes. La jornada reunirà productors i elaboradors del territori. També hi haurà cuina en directe, tastos, tallers i un passeig gastrobotànic als jardins del Mar Generós durant tot el dia. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Cel serè a primeres hores, però amb nuvolositat en augment durant el dia. La calor s'intensifica, amb màximes d'entre 29 i 33 graus i mínimes fresques, al voltant dels 15 als 19. Vent fluix. Els propers dies, núvols i calor sense grans canvis. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
0: Vall-llobrega celebra la seva Festa Major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de Festa Major, cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de Festa Major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a les comarques de Girona. De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà amb un artista que ens encanta. Parlem de Bruno Mars, des del seu The Romantic. L'escoltem amb aquest I Just Might.

Baixem les revolucions i ens posem tendres per escoltar l'avançament de 30, el treball d'Adele, una balada d'aquelles marca de la casa, s'anomena Easy on Me.

0: Fenòmeno.
1: Maxil·la Estètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
0: Fenòmeno.
1: Maxil·la Estètic.
4: Aquest dissabte 19 de setembre, Pals fa olor d'arròs. Arriba la Fira de l'Arròs de Pals, al pati de Cala Pruna. Rutes en bici i amb el xiulet de Pals pels arrossars, show cooking, tastos, activitats infantils, taller de reciclatge i molta música. De 10 del matí a 11 de la nit, al pati de Cala Pruna. Aquest dissabte, vine a la Fira de l'Arròs de Pals.
5: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

No només de pop, de rock, viu la música aquí a l'Empordà. Anem a escoltar una de les propostes alternatives que més ens agraden. De la mà de The Strokes, la banda nord-americana sona a la ràdio de l'Empordà, Brooklyn Bridge to Chorus.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Atenció, Empordà. Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
4: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
5: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
6: I amb la ràdio, també.
5: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
6: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
5: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos conta molt. Dir-ho també.
7: La millor música del món.
8: La música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.

0: cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Un dels artistes que més ens agrada a Capital, Bruno Mars, l'escoltem amb On My Soul des de The Romantic.

0: és Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tots els èxits en una sola ràdio. Ella és Olivia Rodrigo. Això és Capital i la cançó s'anomena Stupid Song.

0: fa 25 anys que fem Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem Aitana des de Cuarto Azul, això es diu Superestrella.

La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Vall Llobrega celebra la seva Festa Major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de Festa Major, cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra, vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de Festa Major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-Llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia. Ens divertim,

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: aquest dissabte 19 de setembre, Pals fa olor d'arròs. Arriba la Fira de l'Arròs de Pals, al pati de Cala Pruna. Rutes en bici i amb el xiulet de Pals pels arrossars, show cooking, tastos, activitats infantils, taller de reciclatge i molta música. De 10 del matí a 11 de la nit, al pati de Cala Pruna. Aquest dissabte, vine a la Fira de l'Arròs de Pals.
1: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Ei, tu! Sí, tu! El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada, sopar, música. Boy. Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
4: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis
6: delictes.
5: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
7: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
8: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
9: Avui una jornada plenament assolellada.
10: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
11: Ràdio Capital.
10: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari i felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: sun. Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
3: I amb la ràdio, també.
2: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
3: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
2: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli. Un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
4: Hi ha un moment
5: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
4: perquè saps que no ho entendràs,
5: perquè et canses d'esperar
4: i de no saber exactament
5: què estàs pagant.
6: I si fos fàcil?
4: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
5: sense sorpreses.
4: Parles amb persones i saps en tot moment
5: què tens contractat.
4: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
7: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
8: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
9: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
12: autors de sis delictes.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
13: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
16: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
17: Ràdio Capital.
16: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: cap amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Com ha anat el pont de la Diada? Bé, ja sabeu que ens agrada estimular-vos i donar-vos bones notícies. Us recordo que queda menys d'un mes per agafar un altre pont. El pont de la Pilarica, Saragossa.

0: Aquesta tarda, en el de Cap a Cap, volem incidir en el greu problema de l'habitatge, greu i endèmic problema de l'habitatge. L'altre dia coneixíem unes dades esgarrifoses. Els treballadors de temporada, atenció, afronten lloguers de 1.460 euros al mes a la Costa Brava. 1.460 euros al mes. En parlarem d'aquí uns moments amb el president del ZAPI a Girona. I ja que ens endinsem en el món de l'habitatge, ens agradaria saber, si no és molt de demanar i molta indiscreció, quin percentatge del vostre sou el dediqueu a l'habitatge.
1: 972 313 702.
0: Perquè hi ha gent que paga un 30, gent un 50 i gent que directament paga el 80 i amb el 20% restant intenta recordar com era això de viure. Clar, després tenim els de la hipoteca, que diuen: el pis és meu, eh? Sí, sí, teu. El banc només té les claus, els interessos i la meitat de la teva vida. I després hi ha els afortunats que ja la tenen pagada, la casa. Aquests no els preguntis quan paguen d'habitatge. Pregunta'ls quin any van aconseguir comprar-la, perquè potser aquella informació ens interessa més que la loteria. Perquè avui tenir una casa no és un dret, és un nivell de dificultats. I a més, aquesta tarda repassarem els alts i baixos del Girona Futbol Club amb en Raül Muixac. Van perdre amb el Castelló a casa. Farem un viatge de la mà del nostre turista accidental, Adrià Bas, i ens endinsarem a la discoteca particular de Miquel Abres. Tot a punt? Som-hi, va!
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Raül Muixac.
1: En Raül Muixac està emprenyat.
2: I jo també. I molts gironins. Com està, Raül? Bona tarda.
3: Bona tarda. Home, a veure, emprenyat. Haguéssim estat més contents si el Girona hagués guanyat, però, bueno, ja sabíem que podia passar això. D'altra banda, s'ha de dir, davant d'un molt bon equip, el Castelló era el líder de la categoria i ho va demostrar. Va demostrar perquè ho és, va demostrar perquè és un equip que està en clara progressió ascendent, i el Girona va ensenyar que encara té coses per polir.
1: Llegir un titular l'altre dia a la premsa que deia: dolorosa remuntada del Castelló contra el Girona. L'expulsió d'Abel Ruiz a l'inici de la segona meitat ha estat decisiva per la derrota del Girona. Ho comparteixes?
3: En part, sí. Van passar diverses coses. D'entrada, jo crec que tàcticament el Castelló ja era amo del partit, fins i tot quan anava per darrere de marcador. És a dir, el Girona va marcar el minut 7, va marcar molt aviat, i malgrat tot ja el Castelló dominava majoritàriament el partit amb el seu control del mig del camp, però clar, el Girona havia sigut molt efectiu i semblava que la tendència natural del partit era que si el Castelló s'equivocava, el Girona faria el segon. Però no va passar això. El Girona, no sé si és que el Girona va fer un pas enrere o que per la manera de jugar del Castelló el Girona va haver de fer un pas enrere, cada cop va tenir menys protagonisme en el joc, cada cop va anar més a remolc amb el Castelló, i després sí que és cert que hi va haver moments concrets de partit que no li van anar a favor al Girona. Primer moment, quan en aquell escenari en què dominava el Castelló i el Girona doncs tenia problemes, va tenir en Bànat un 1 contra 1 davant del porter, que si l'hagués fet ens anàvem al descans amb un 2-0 que jo crec que ja hagués estat bastant definitiu. No va marcar, el porter del Castelló va fer una molt bona intervenció i després va venir tot. Van expulsar Bel al minut 52 de partit, el Girona es va quedar amb 10, per tant, aquella sensació de domini que tenia el Castelló va augmentar, i a més, el Castelló va fer els dos gols amb un espai de 5 minuts de diferència, és a dir, que oli amb un llum tot. A més, el Girona havia hagut de fer un canvi molt, molt aviat al partit, i jo crec que allà l'entrenador se li va començar a girar a la contra l'estratègia. Llavors, poquet a poquet el Castelló va anar creixent, poquet a poquet el Castelló va demostrar que és un equip molt, molt fet i molt cosit, i el Girona doncs no va poder tirar endavant el partit. Tot i això, quan quedaven 2 o 3 minuts, en una jugada d'estratègia, David López va estar a punt de fer l'empat a 2. Per tant, fins i tot en un dia en què has estat clarament inferior al rival, en què el rival t'ha guanyat la partida tàcticament, en què tot està anat a la contra, aquell dia, bueno, com a mínim has tingut alguna oportunitat d'haver rescatat alguna cosa, però no va poder ser. Jo crec que és un bon moment perquè passin aquestes coses, que bé, que ens ensenyen que, tot i que tenim un equip que en algunes posicions està molt ben armat, doncs té altres coses que encara ha de polir, i que bé, que en condicions normals contra equips que no siguin tan bons com el Castelló s'han de poder tirar els partits endavant. Per tant, bé, tampoc em faria un gran drama de moment.
1: Raül, com anem de classificació de la segona divisió? On estem?
3: Doncs mira, el Girona ha passat de la quarta posició a la tretzena, però clar, és molt enganyós tot, perquè el sisè té 9 punts i el Girona té 7 punts. És a dir, que ara mateix és aquella època en què amb una victòria te'n vas cap a dalt. De fet, hi va haver un moment, quan el Girona va fer l'1-0, Joan, que el Girona era líder.
1: Ostres!
3: O sigui, ostres. Era líder amb 10 punts i després, en canvi, amb la derrota, doncs, ha baixat fins a la 13a posició. És a 2 punts del play-off i en té 4 de marge sobre la zona de descens. Per tant, situació, de moment, de tranquil·litat classificatòria, i això sí, el que s'ha perdut aquesta setmana a casa contra el Castelló doncs s'ha de recuperar dissabte vinent al camp del Cádiz, que és l'equip doncs que no va tan bé, ha sumat només 3 punts de 15 possibles. A casa seva tindrà molta necessitat, i aquí sí que el Girona, tot el que no sigui treure alguna cosa positiva del camp del Cádiz, seria preocupant ja.
1: Ostres... Com m'agradaria anar a Cádiz? Com m'agradaria tornar a anar a Cádiz? com m'agradaria tornar a Casdis i matar dos ocells d'un tret.
3: Menjar una mica de camarons, no? Aquestes coses. Tortilla de camarones.
1: Exacte, Sanlúcar de Barrameda, Zara de los Atunes, tot allò. És que d'allò. Ara, oi que es diu Ramon de Carranza, l'estadi?
3: Bueno, jo crec que ara mateix, tècnicament, no sé com n'hem de dir, perquè se'n va dir Miribilla.
1: Ah, Miribilla.
3: Perquè Ramon de Carranza era un senyor que, diguem-ne, la prova del cotó en el pas a la democràcia no la va fer. Mira, ara mateix es diu JP Financial Estadio.
1: Ah, deu ser qui paga, no? Sí.
3: Vale, vull dir que...
1: Una cosa...
3: És el Carranza. Sí. Els viejunos en diguem el Carranza.
1: Sí. És lleig de collons l'estadi, eh? Molt, molt.
3: Sí. Per fi. De fet, i jo crec que la ciutat tampoc és que destaqui per la seva...
1: Home, amb això discutiríem, però com que no tenim temps... Escolta...
3: Mira, Joan, es diu que es va deixar de dir Carranza l'any 2020, veus?
1: Ostres.
3: I ara va adoptar en el nom del patrocinador.
1: Molt bé.
3: GP Financial Estadio. Ja m'explicaràs. Això del futbol modern.
1: Molt bé.
3: Patrocinador.
1: Molt bé.
3: GP Financial Estadio. Ja m'explicaràs.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quin tant per cent del vostre sou dediqueu a la vivenda? D'aquí uns moments parlarem amb la vicepresidenta dels APIs a Girona. Fa unes quantes setmanes, com ho recordava al principi, ens assabentàvem de la notícia que els treballadors de temporada afronten lloguers de 1.460 euros al mes a la Costa Brava. O sigui, gent que ve a treballar aquí, no sé, imagineu-vos, el més probable és el perfil d'un cambrer que ve a fer la temporada des del maig fins al setembre i que de mitjana ha de pagar un preu per lloguer de pis de 1.460 euros. Clar, potser no surt a compte venir aquí, eh? Va, què és el que diu la gent? Arran d'això fem aquesta pregunta, eh? La Marta de Palafrugell: nosaltres estem de lloguer i entre el lloguer i les despeses de la casa se'n va aproximadament un 40% del sou, i això que encara no hi compto llum, aigua i internet. Quan cobres sembla que tens diners, però entre una cosa i l'altra desapareix tan ràpid. Ara mateix comprar ho veig molt lluny, perquè necessitaríem una entrada que no tenim. I acabo de moment amb el comentari d'en Jordi de Figueres. Diu: jo tinc una hipoteca i calculo que se'n menja més o menys un 30% del sou. Quan la vaig signar em semblava assumible, però després hi ha l'IBI, les assegurances, les reparacions, la comunitat de propietaris, i al final la vivenda costa molt més que el que sembla. Tot i això, prefereixo pagar una hipoteca i pensar que algun dia serà meva. A més, una cosa, avui dia tinc la sensació que pagar una hipoteca és molt més barat que un lloguer.

0: els Tears for Fears amb un èxit de mitjans dels 80. Everybody wants to rule the world. Tothom vol governar el món. Era un presagi de que tard o d'hora vindria en Trump. Mira, som ara als Estats Units. No sé si us han recordat d'aquesta pel·lícula. Es deia Footloose. La banda sonora la cantava Kenny Loggins i us proposo recordar-la. Res, d'aquí 3 minuts després de la publi.
1: Segon dissabte de cada mes, tens una cita. Arriba a la trobada, a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música. Boi. Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
2: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la Estètic.
7: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
8: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
9: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
4: Capital, Capital.
12: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 quarts de 5 de la tarda, som a Ràdio Capital, 95.6, Taronja Ràdio Girona, 94.4. Els treballadors de temporada que arriben a la Costa Brava per cobrir l'augment d'activitat dels mesos de més afluència turística es troben amb un gran obstacle cada vegada més important: trobar un habitatge a un preu assumible. El lloguer mitjà al litoral gironí, com us dèiem fa uns moments, se situa al voltant dels 1.460 euros mensuals, 236 euros per sobre dels 1.224 de mitjana al conjunt de l'Estat. La diferència representa un sobrecost del 19% i afecta especialment els professionals, com us podeu imaginar, de l'hostaleria, la restauració, el comerç i els serveis que necessiten desplaçar-se temporalment fins als municipis turístics per treballar-hi. Ens acompanya ara mateix cap a cap la Nuri Cruanyes, que és de la Junta del Col·legi d'Apis de Girona. Ens atén des de Sant Feliu de Guíxols. Nuri, hola, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Suposo que us constaven aquestes dades, i és clar, això per un treballador que ve a fer una temporada que hagi de pagar-se un lloguer de 1.460 euros és pràcticament inassumible. Potser que ja no cal que vingui, no? Perquè potser hi sortirà perdent calés.
1: Bueno, d'entrada volia dir que el preu de l'habitatge més car de la província de Girona estem parlant de 816 euros al metro quadrat i 874 a Castelló d'Empúries. Els 1.000 i algo que estem parlant no són de lloguer d'habitatge habitual, perquè el lloguer d'habitatge habitual, la mitjana que és de les poblacions de Girona, són sobre 400-500 euros, i a la costa estem 689, 700... Això en quant a habitatge habitual. Ara bé, la temporalitat ve donada perquè a les poblacions de la Costa Brava, de 15 de juliol a 30 d'agost, hi ha una afluència de molta gent de vacances.
0: I s'inflen els preus.
1: No és que s'inflin, és que històricament hi ha una sèrie d'habitatges d'ús turístic sumats a la falta d'habitatge habitual que redueixen l'oferta. Llavors, els treballadors que han de venir a fer la temporalitat tenen el problema no tant amb l'import del lloguer, perquè no és aquest el problema, o de l'hostal o residència de que vagin, perquè la residència puja de preu, l'hostal puja de preu aquests dos mesos, sinó la necessitat de trobar una disponibilitat. Aquesta és més el tema. Llavors, el propietari que lloga 15 dies a l'agost, perquè ell no hi ve, ho lloga a un preu de mercat, i el càmping que lloga una tenda de campanya, doncs també no és el mateix de l'1 al 15 d'agost que del 15 al 30 d'agost.
0: Sens dubte.
1: Llavors, crec que estem parlant d'una problemàtica que la província de Girona, com la resta de Catalunya, pateix l'extrema regulació actual del lloguer, que en cap cas ha assolit els objectius d'accessibilitat. Llavors, els treballadors es troben amb un problema sumat a que a tota la costa també hi ha hagut un increment de població, com a tot Catalunya. I la regulació ha fet desaparèixer algun propietari que llogava anualment. Tot i així, hi ha molts de propietaris disposats a llogar 6 mesos, 4 mesos temporalment, però llavors ara això, aquest preu, aquest import també està regulat. Però crec que del que estem parlant és de la falta de disponibilitat.
0: Nuri, posem-nos en una situació. Per exemple, un treballador que ve del mes de maig fins al mes de setembre i busca un habitatge, els municipis, jo que sé, potser més tensionats, que Cadaqués, Begú, Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols. Quin és el preu que ha de pagar, més o menys?
1: Clar, aquestes poblacions tenen dos realitats. Una, que és la primera façana de mar, i l'altra és que és el dintre de la població. No és el mateix primera línia de Calella com dintre Palafrugell, primera línia del passeig de Sant Feliu com dintre de la població. Llavors, ens hem trobat que hem llogat algun pis a un parell de treballadors, doncs 4.000, 4.500 euros, 4 mesos. però estem a 500 metres del mar, 600.
0: Clar.
1: Però no és aquest el problema, sinó la falta de disponibilitat.
0: Clar, clar. No hi ha
1: perquè habitat. El propietari té por, perquè està molt regulat, també. Té por, i si s'hi queden, i si s'empatronen, i si jo vull després el pis, clar. I si el que sigui.
0: Bé, però si hi ha un contracte de 4 o 5 mesos, suposo que això...
1: Ha de marxar, certament.
0: Clar, això va a missa, no? Vull dir que el,
1: això
0: no,
1: va a missa.
0: No hauria de, el propietari no hauria de tenir por que es quedessin allà, no?
1: Bueno, no, perquè fem un interlocutori amb els... Han de demostrar que tenen una altra residència, que tenen un altre habitatge en un altre lloc, que no venen aquí per viure... O sigui, hi ha tota una sèrie de requisits que es formalitzen en el contracte, i això va a favor de, bueno, de que els 4 mesos doncs sí, se'n vagin, però és la falta de disponibilitat d'habitatge. Igual que no podem pretendre trobar un hotel a primera línia del 15 d'agost.
0: Nuri, m'interessa parlar d'aquest tema que arran d'aquestes dades, però suposo que també hauràs vist a la televisió o llegit a les xarxes socials la problemàtica d'Eivissa. No ho podem comparar, perquè Eivissa és una illa molt petita i tenen un problema d'habitatge increïble, però sí que hi ha molta oferta de treball, i aleshores molts treballadors que van a fer la temporada acaben dormint en autocaravanes o en càmpings. Creus que això pot arribar a passar algun dia aquí, que degut a aquesta manca d'oferta la gent vingui a treballar aquí i s'hagi de buscar la vida amb aquestes condicions tan precàries que hi ha a Eivissa?
1: Bé, jo el futur no el sé, però la realitat d'Eivissa és diferent de la realitat de Costa Brava. La realitat de la Costa Brava ha sigut sempre, o sigui, no ens podem alarmar per tenir, o sigui, tenim una estacionalitat i tenim una gent que ve d'oci i vacances durant uns mesos relativament molt curts. A Eivissa la temporada és molt més llarga. Aquí relativament estem parlant de juliol i agost. I la difusió que es fa de Costa Brava no és la mateixa difusió que es fa d'Eivissa. No es posicionen igual, no? Però tot i així la Costa Brava ha augmentat molt. Esperem que les infraestructures i de la manera que es promocioni Costa Brava, doncs totes les seves infraestructures vagin acompanyades i els serveis per donar resposta a l'augment de visitants, perquè certament es promociona molt la Costa Brava, però ha d'anar acompanyat d'aquests serveis, d'aquestes infraestructures, d'una legislació i una regulació que facilitin aquest desenvolupament i donguin suport, doncs, als agents i professionals que contribueixen a proporcionar aquest servei, aquest allotjament, tot això. Llavors, si sabem fer-ho acompanyant els actors, no té per què passar allò. Passarà més, en tot cas, com passarà a tot Catalunya o a zones que realment anem descompensats amb el que era una necessitat d'habitatge que no s'ha complert i amb els increments que estem veient a cada població. O sigui, jo crec que el focus l'hem de posar en un altre lloc, en diferents llocs, no sempre al mateix lloc.
0: Molt bé. Nuri Cruanyes, de l'Assemblea del Col·legi dels APIs de Girona, de la Junta dels APIs de Girona, Nuri Cruanyes, que és de Sant Feliu de Guíxols. T'agraïm moltíssim que hagis atès la trucada de Ràdio Capital i Taronja Ràdio. Que tinguis una bona tarda. Adéu, Nuri.
1: Gràcies.
0: Adéu. Gràcies, Jordi.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 5. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà, i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
2: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'1,50 € per unitat. Envia la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
5: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
6: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Ja són les 5 de la tarda i 4 minuts a Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio Girona 94.4. Els dilluns viatgem de la mà del nostre turista confidencial, l'Adrià Bas. És un home de confiança i ens fiem moltíssim dels llocs on ens porta. Sempre ens fa quedar bé.

0: El turista accidental, amb Adrià Bas.
1: Dos minuts i arribem a un quart de sis de la tarda. A veure, que ningú hi vegi una mala intenció, o potser sí, no ho sé, és un fet. Ahir estava llegint els diaris que arran del conflicte entre el que està passant a Ceuta, al Marroc i totes aquestes punyetetes, es veu que un 80% d'espanyols que normalment van aquests mesos a finals d'agost i setembre al Marroc de vacances, que és un país meravellós, han deixat d'anar-hi. I vaig trucar ahir amb l'Adrià, que està per allà al Pirineu, a dalt del Pirineu, la Guilta Fort, que allà el Nostre Senyor va perdre les espardenyes. Dic, escolta tu, si anem al Marroc ara, estarem com a calçogres, estarem amples, per què no anem al Marroc? I em diu, perfecte, fet. Hola, Adrià, com estàs?
2: Què tal, com estàs, Joan? Bona tarda a tothom. Tens tota la raó. No entenc què passa que la gent s'ho deixa perdre, perquè sí, és sensacional el país i té tants llocs i tots tan diferents, perquè a més ara tots tenim un clixé, si voleu, tothom quan diem Marroc ens podem imaginar el que ens podem imaginar, el més turístic, el menys, però és que avui anirem a un lloc d'aquells molt desconegut i que a més envoltat d'una subcultura o d'una cultura molt pròpia, que és la dels amazics.
1: Home.
2: I, per tant, és molt poc, molt poc, poc conegut. És un lloc que no tothom el coneix, al Marroc. Ens n'anem... crec que la ruta més fàcil per volar és a través de l'aeroport d'Agadir.
1: Agadir. Al sud. Això està molt Agadir, al sud, sí. Això no està...
2: I és molt turístic, sí, perquè Agadir té molts resorts hotelers, per tant ho teniu bé. Si voleu anar a passar un parell de dies en un bon hotel a Agadir, te recordes el famós Club Med, aquell que hi havia allà a l'Empordà?
1: Sí, a Cadaqués.
2: A Cadaqués, sí, bueno, sí, doncs sí. El Club Med, Club Mediterrané, en tenia un de molt famós també a Agadir. No sé si encara el tenen.
1: No ho sé.
2: Per tant, Agadir és un bon aeroport per on arribar-hi. Però llavors allà sí que us recomano que agafeu un cotxe i pues on aneu. Unes 3 hores, 160 quilòmetres més o menys, al sud-est d'Agadir, en direcció a l'Anti-Atlas. No a l'Atlas, sinó a l'Anti-Atlas. I allà trobeu la zona de Tafraout.
1: Com?
2: És una ciutat. Tafraout. S'escriu Tafraute.
1: Sí, sí.
2: Tafraout és una ciutat que en realitat, a quan hi ha costes, són muntanyes àrides, no és plenament el desert, no hi veureu d'una, veureu muntanyes molt àrides, molt seques, però de cop i volta descobrireu de lluny que de cop i volta veureu unes muntanyes que són de granit, pràcticament semblen escultures, i us pensareu que la vista us enganya o que la llum del dia us està enganyant perquè veureu unes roques blaves. I després en veureu de violetes, i després en veureu de verdes, i fins i tot de negres. I us n'adonareu que no és un efecte de la llum, sinó que en realitat són unes roques que estan pintades, són muntanyes pintades.
1: Ostres.
2: I aquí sí que aquest és el lloc, les roques pintades de Tafraout. Això és un exercici artístic que l'any 84 aproximadament va voler fer un artista belga que es diu, o es deia Jean Veram, que va decidir, suposo que amb el permís de les autoritats de la zona, que són els pobles amazics que viuen allà, pintar aquestes muntanyes. En realitat són de granit rosa, que ja haurien de ser maques per si soles amb la llum del dia. Són aquesta pedra rosa preciosa. Doncs ell va decidir que tot una extesa les pintava de colorins, les van pintar projectades amb pistola, diguem-ne, i van intervenir amb persones de l'entorn, és a dir, no només ho va fer ell, ho va fer amb gent local, fins i tot diu que hi van intervenir els bombers de la zona de Tafraout, diu que es va gastar o va invertir més de 18 tones de pintura de diferents colors.
1: Carai.
2: De fa 42 anys, perquè això va ser l'any 84. Doncs això va ser en un moment donat un gran reclam turístic. Han passat aquests anys i ara hi ha un debat obert, perquè allò que ell va pintar ara fa uns anys es va haver de repintar perquè evidentment l'erosió, la pluja, doncs el clima ho havia anat esmorteint, ja no tenia aquell color tan viu del principi. I llavors aquí hi ha el debat de si la intervenció de l'home, si això era una obra d'art o era espatllar la natura, que ja és prou bonica. Per tant, aquí hi ha per gustos els colors. Per ells ha estat un reclam turístic. Avui en dia no sé si trobarien gent d'ells mateixos, dels amazics, que ho defensarien, i uns altres que hi estarien en contra. I per tant, vosaltres o qui vulgui anar-hi a veure-ho, que es prengui, doncs, que es creï la seva pròpia opinió. Clar. A partir de si això ha de ser o no ha de ser. Ara, dit això, més enllà d'aquest atractiu, que és com, perdoneu que ara faci la gran comparació absurda, eh? És com dir qui ve de fora i se'n va a veure Catalunya en miniatura. Hi haurà qui li agradarà i hi haurà qui no li agradarà.
1: No hi he anat mai, tu.
2: Jo tampoc. Hi havia èpoques de la meva edat, o hi havia gent de la meva edat que anaven amb el col·le. A mi, afortunadament, no m'hi van portar mai. Però dit això, oi, perdó, que Déu em perdoni per dir afortunadament, eh? Vull dir que algú, hi haurà gent que li agradarà molt. No, dit això, sí que és molt interessant aquesta zona, perquè quan tu hi arribes et penses que estàs en una zona molt àrida, però allò, quan t'hi endinses, és una vall que és plena d'ametllers. Quan floreixen els ametllers, tota aquella cosa àrida es torna d'un color preciós amb els ametllers. També té una part molt verda, més verda del que la gent es pensa, tenint en compte que estem a les portes del Sàhara. I també hi ha palmeres de dàtils, hi ha plantes medicinals d'aquestes, com ara et diria la rosa mosqueta, tots aquests olis i ungüents que fan al Marroc. Per allà també en trobaries moltes. I tens tota la cultura del poble amazic, que no és el poble berber i que, per tant, són molt diferents amb les seves pròpies costums.
1: Sí.
2: Bé, els àrabs, diguem, àrabs, sí. El món àrab és molt gran. Per tant, a Marroc tenen això. Els amazics, els berbers, i encara me'n deixaria alguns perquè jo tinc molt poc coneixement dels pobles diversos que hi ha al Marroc i no vull ofendre ningú. Però, vamos, que aquest és un lloc d'aquells poc habituals, més enllà dels Fes, Casablanques, Marràqueix i companyia que coneixem.
1: Molt bé. Escolta, doncs tu, anem cap a Agadir, i que ja que no hi vol anar-hi, ja que els espanyols no hi volen anar-hi, nosaltres sí que no tenim cap problema, escolta tu.
2: Clar que sí, Àngels, només faltaria.
1: Àngels Castilla, tu. Eh?
2: Correctament.
1: Apa!
2: Gràcies, bonics.
1: Adéu.
2: Un petó des de l'Estat, del Pirineu.
1: Adéu.

0: O text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: La pregunta del dia: quin tant per cent del vostre sou dediqueu a la vivenda? Pagar-la si és que esteu de lloguer, o pagar-la també si és que esteu en hipoteca, o estar de braços creuats si teniu la sort de tenir-la ja en propietat. Helena de Girona: entre el lloguer i les despeses de la comunitat, gairebé un 40% del sou. És la despesa més gran que tinc amb diferència i no para de pujar cada any. Parlar d'hipoteca ara mateix em sembla molt llunyà, la veritat. Què més? En Francesc, de Palafrugell: nosaltres ja tenim la hipoteca pagada, la vam acabar fa 3 anys i la diferència a final de mes es nota moltíssim. És com treure't una motxilla de sobre, i més veient com estan les coses avui dia. Per cert, hi ha molts comentaris sobre el tema de l'IBI, que molts municipis han pujat les escombraries d'una manera desorbitada.

0: quart de 6:04. D'aquí uns moments, Madonna! D'aquí 3 minuts la podreu sentir. És el True Blue.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Vall-llobrega celebra la seva festa major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de festa major. Cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra. Vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de festa major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Vall-llobrega celebra la seva festa major. Del 18 al 20 de setembre, 3 dies de música, tradició, activitats i molta festa. Divendres, pregó de festa major, cercavirra amb batucada i nit jove amb The Covers Band i els DJs Jan Martín i Rina. Dissabte, 6a edició de les Olimpiades de la Terra. Vermut musical i al vespre, concert, sopar i ball de festa major amb l'Orquestra Monte Carlo. Diumenge al matí, sardanes. A la tarda, festa infantil. I per acabar, havaneres amb peix fregit i cremat per tothom. I durant tota la setmana, exposició de pintura. Vine a viure la Festa Major de Vall-llobrega. Més informació a vall-llobrega.cat i a les xarxes socials.
7: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
8: I amb la ràdio, també.
7: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
8: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
7: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 972 313 702.
1: Quin tant per cent del vostre sou destineu a la vivenda? A veure, què hi ha per aquí? Míriam de Figueres, més o menys un 35%, comparteixo pis amb la meva parella perquè si hagués de pagar el lloguer, jo sola se m'aniria el mes de la meitat del sou i entre factures, compres de menjar i altres despeses seria inassumible. Xavier de Banyoles, un 25% entre la hipoteca i alguna despesa associada. Van comprar fa bastants anys, quan encara es podien permetre amb un sou normalet, i tenim una quota que ara és força assumible. Oi, com estic avui vocalitzant, mare meva santíssima, després de la diada. En Carles és, està al cotxe en aquests moments per Girona. Hola, Carles.
2: Hola, Joan. Gràcies. Espero que em sentiu bé.
1: Sí, sí. Hi ha molt trànsit per Girona en aquests moments?
2: Doncs una mica. Els accessos sempre són complicats.
1: A quina zona et trobes, de Girona?
2: Els semàfors aquells de Llambilles.
1: Ah, així no ets dins Girona. Ets el maleït semàfor de Llambilles entre Cassà i Quart.
2: Exacte.
1: Maleït semàfor. Escolta, sembla que té, no els dies, però jo crec que d'aquí un any hi haurà una rotonda.
2: Doncs, bueno, millor. I si volen desdoblar el carril, també faria una bona feina.
1: I tant. I que fos autovia tota aquesta carretera entre Llagostera i Girona, ja seria l'hòstia. Escolta, a veure, quin tant per cent del teu sou destines a habitatge?
2: Doncs jo, un 50% la quota de l'hipoteca que estic pagant.
1: Sí.
2: I també t'haig de dir, ho vaig veure convenient perquè, tot i actualment estar de lloguer, sorprendrà que digui que estic de lloguer tinguent una hipoteca,
1: A veure, o sigui, tens una hipoteca i estàs de lloguer?
2: Sí, vaig decidir posar a lloguer el meu pis en propietat,
1: sí.
2: I tot i així per feina, doncs m'he hagut de moure i localitzar en un altre lloc. I ja et dic, més o menys, una cosa acaba compensant l'altra, però perquè també fa temps que estic de lloguer.
1: Clar. O sigui, la hipoteca et paga el lloguer.
2: Sí. Aquesta és la jugada que vaig aconseguir fer fa un temps enrere, quan les hipoteques, bueno, quan el valor dels pisos no estava tan elevat com és avui dia.
1: Perquè n'ets conscient també que avui dia és més barat pagar una hipoteca que el lloguer d'un pis.
2: Clar, no. Posats a fer números,
1: no?
2: A valorar, però jo sempre al final tens una cosa que serà per tu,
1: sí.
2: Que no pas estar pagant una cosa que serà per una altra.
1: Sí. Cops, bueno, sí.
2: En aquest cas,
1: el problema és que, esclar, si decideixes comprar-te un pis, els preus que estan, pagar el 20% de cop i després hipotecar la resta a 30 anys, doncs que hi ha molta gent que aquest 20% ni demanant als pares, a la família ni a la verdeja de Lourdes surten els números,
2: Hi ha formes, de fer-ho. Jo també penso que al final qui realment ho vol ho pot aconseguir. Hi ha inclús empreses que poden fer la compra inicial d'aquest pis com un contracte de lloguer amb opció compra, que al final, doncs, al cap de X anys tu has de comprar el pis. Sí, hi ha opcions que s'han de tindre en compte els joves i que poden aprofitar-se.
1: O sigui, no ho sabia. O sigui, empreses que d'aquesta manera t'evites a pagar aquest 20% de la hipoteca que fas amb el banc.
2: Exacte.
1: Està bé.
2: Si que has de donar, bueno, podem una entrada inicial, però que avui en dia poder estalviar uns mínims.
1: Clar.
2: Quan
1: t'ho
2: poder fer.
1: Està bé. Molt bé. Escolta, una curiositat és perquè s'acaba de conèixer ara mateix, és una notícia d'última hora. A tu t'agraden els oasis?
2: Sí.
1: No m'ho crec.
2: M'agraden els tributs d'oasis.
1: Però t'agrada més veure'ls amb ells originals, no? Suposo.
2: Home, això estaria molt bé perquè...
1: Doncs mira,
2: s'acaba
1: de conèixer que el dia 10 i 11 de juliol de l'any que ve a l'Estadi Olímpic actuaran Oasis a Barcelona.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí? Ja pots començar a comprar entrades i si no et dedico a aquesta cançó, el Wonderwall, d'acord?
2: Vinga, genial, gràcies.
1: Adeu. 10 i 11 de juliol, dates confirmades, Oasis l'any que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona. A veure què valen les entrades. Ara començarem a entrar a la pàgina web oficial dels Oasis.

Va, ja tinc més informació dels preus, eh? Oscil·laran les més barates entre 85 i 255 euros les entrades d'Oasis 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. L'Ajuntament de Girona estudia sancionar els habitatges d'ús turístic del barri Vell que no facin servir el sistema de recollida de residus de la zona, les anomenades àrees temporals. Dels 375 habitatges d'ús turístic registrats actualment al sector, un 26,7% no han utilitzat cap dels models de recollida de la ciutat, ja siguin àrees temporals, contenidors intel·ligents i porta a porta, ni tampoc les àrees d'emergència ni un sol cop durant el 2026. Segons la informació recollida, d'aquest centenar d'habitatges, 54 ni tan sols han anat a recollir la targeta que dona accés al sistema, mentre que els altres 46 disposen de la targeta però no l'han feta servir mai. I Sant Feliu de Guíxols licitarà per 9,1 milions d'euros al futur Museu Thyssen amb l'objectiu que obri portes a mitjans del 2028. L'alcalde del municipi, Carles Motes, ha detallat que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any o a principis del vinent i tenen un termini d'execució de 18 mesos. És la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts que, a banda del Thyssen, també tindrà una pota educativa i interpretació del mateix monestir. L'emblemàtic cub del vestíbul d'accés que s'havia d'aixecar al pati de l'abadia queda per una segona fase. I la Universitat de Girona ha iniciat aquest dilluns el curs 2026-2027 amb més de 16.000 estudiants matriculats en estudis de grau, màster i doctorat. L'oferta acadèmica inclou més de 50 graus universitaris, una vintena de dobles graus i una cinquantena de màsters. També s'ofereixen una quinzena de programes de doctorat, a més de diferents propostes de formació continuada i especialització professional. Entre les principals novetats destaca el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns a les comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
4: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
3: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
4: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972 402 225.
3: Escola de Fotografia ERAM.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Montaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Les 6 i 6 minuts a Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. Miquel Abres, d'aquí uns moments, que per cert, Miquel Abres, la setmana passada, si hi feu memòria, ens va presentar en exclusiva la versió que ha cantat conjuntament amb Lluís Llach, El meu país, l'Empordà, i que ja podeu trobar a totes les plataformes, Spotify, etc. Doncs res, d'aquí a 10 minuts connectarem amb la discoteca particular de Miquel Abres, li traurà la pols i ens presentarà un disc.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quin tant per cent del vostre sou destineu a l'habitatge? Si és que esteu de lloguer, si és que pagueu una hipoteca o no destineu res. Bé, alguna cosa sí, l'IBI l'haureu de pagar, eh? Continuo fent esment a que molta gent que té casa en propietat i ha de pagar l'IBI. Besures, tema besures. S'ha incrementat moltíssim a les comarques de Girona i molta gent ho comenta. I us comento que de moment tenim problemes de connexió amb Miquel Abres, perquè no sabem per on para. Quan el tingui, ja sereu els primers en saber-ho. A veure, la Sílvia de Girona diu: nosaltres tenim la sort que la casa és nostra perquè la vam heretar dels nostres pares. No tenim hipoteca i això és un descans enorme. Evidentment, mantenir una casa també costa diners, però no tenir cada mes aquell pagament fix és una tranquil·litat. Ara mateix, de vivenda potser hi destinem un 10 o un 15% del que cobrem entre manteniment i subministres. En Pere és de Platja d'Aro. Jo estic de lloguer actualment, se me'n va gairebé més de la meitat del sou en la vivenda. Ja hem parlat abans de Platja d'Aro, de les persones que venen a fer temporada, que de mitjana havien de pagar treballadors de temporada, entenent gent que es dedica a treballar a l'estiu, eh? O sigui, de cambrer, sector serveis, uns 1.400 euros aproximadament. Pere de Platja d'Aro diu que és una barbaritat. Quan pago el lloguer penso que he treballat 15 dies només per pagar un sostre, i encara has de menjar, posar benzina, comprar coses. És el principal problema que tinc ara mateix a casa. I acabo amb la Núria de Banyoles. Nosaltres tenim una hipoteca que representa aproximadament un 35% dels ingressos familiars. No és poca cosa, però ens ho podem permetre perquè som dos sous. El que sí fa respecte és pensar totes les altres despeses que venen. Una caldera es trenca, una reparació, la bessura, l'IBI... La casa és teva, però la casa també et recorda sovint que és teva.

0: Night Shift, el torn de nit dels Comadores.
1: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio.
0: I en aquest radio show d'aquí uns moments recuperarem una versió que es va fer d'aquest tema. Els Foreigner cantaven això a la dècada dels 80. I wanna know what love is. Si ho vols saber-ho, serà després de la publi.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. El proper divendres 25 de setembre, viu una nit molt especial a Mas Geli, un sopar maridat de la mà dels germans Font, antics propietaris del Sapunta. Gastronomia, vins i una nit per recordar. Reserva a masgelipals.cat. Places limitades.
4: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
5: Ei, tu!
6: Sí, tu!
5: El segon dissabte de cada mes tens una cita. Arriba a la trobada a Barcarola de S'Agaró. Sopar, bon ambient i el DJ Miss Loki fent que la nit acabi ballant. Els clàssics, els èxits d'avui i aquella cançó que estaves esperant. Cada segon dissabte de mes, la trobada. Sopar, música.
6: Boy.
5: Reserva al 972-32-69-32 o a info@barcarola.com. Barcarola de S'Agaró. Ens veiem a la pista.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxiloestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
7: Maxiloestètic, treballem pel teu somriure.
9: Manòmena.
10: Maxiloestètic.
11: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les voltes ho fem realitat. Les voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
12: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
13: I amb la ràdio, també.
12: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
13: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
12: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 972 313 702.
1: Quin tant per cent del vostre sou destineu a l'habitatge, ja sigui de lloguer, d'hipoteca o de d'IBI i altres entreteniments que hi ha quan tens la propietat d'un pis o una casa? Per exemple, en Xavi de Banyoles diu: deu ser un 25% entre la hipoteca i alguna despesa associada. Van comprar fa bastants anys, quan encara ens ho podíem permetre, amb un sou normalet, i tenim una quota que ara és assumible. La Mercè és de Figueres. Hipoteca pagada, per sort, però entre IBI, assegurança, comunitat i manteniment, això que tenir l'habitatge pagat vol dir que surt gratis no és veritat. I acabo amb l'Arnau de la Bisbal. Jo estic de lloguer i se'n va gairebé la meitat del sou. I el problema és que cada vegada que toca renovar el contracte pateixes pensant quan et pujarà l'amo. La gent em diu que compri un pis, que en sortirà millor de preu, però només pagar l'entrada ja és totalment impossible per mi. La Maria és... Mira, precisament, l'Arnau és de la Bisbal, doncs la Maria també és de la Bisbal. Hola, Maria, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què? Com ho tenim, això del pis, casa? Tens un palau o què?
2: Sí, un zulo, jo li dic el zulo.
1: El zulo? Un solito.
2: Un solito. Visc en un solito, però bueno, és meu i quasi pagat ja.
1: Està bé.
2: Quasi pagat. Sí, me queden un parell d'anyets. I també estic amb aquest altre oient d'entre un 28 i un 30%
1: sí.
2: del sou. Amb el que, bueno, anem una mica alliberats, però bueno, és una relació d'amor-odi, les hipoteques, sí. Jo crec.
1: Aquest solito que dius tu, te'l podries permetre, o sigui, si ara haguessis de començar de zero i plantejar-te comprar un pis, tu podries, amb el sou que tens, tu podries permetre?
2: No, què va. Ara no, ara ho tenen molt, molt difícil ara, el jovent. Mm. Molt, amb els sous i que tu quan firmes una hipoteca, quan jo vaig firmar fa molt de temps, no saps res, perquè vas allà, el que te diuen, i tu signes allà i dius, jo el que vull són les claus del meu pis, i ni interessos, ni talls, ni històries, això ho vas aprenent amb el temps. Però ara, i jo la vaig posar a plaça fixa, que em pensava quan te pugin les quotes i així, i bueno, em va sortir bé, que no m'ha pujat res. Però era més fàcil poder, no? Abans, ara ho tenen molt més complicat. Jo no podria ara.
1: No podries.
2: No podria pas, no.
1: Escolta, i com a propietària pagues molt de l'IBI? Perquè tothom se'n queixa aquí a través de WhatsApp que han pujat molt el preu de les escombraries a molts pobles de les comarques de Girona, que han pujat moltíssim.
2: Sí.
1: El teu cas
2: sí,
1: també?
2: Sí, igual. Les escombraries amb l'aigua, hi ha d'allòs que ho barregen, que t'ho posen tot. No t'enteres tant, poder, perquè ho fan bimestral o així, a vegades. Però, esclar, són uns serveis que cada cop pugen més. I la meitat del temps estan de vaga, perquè no recullen, o hi ha vagues i hi ha històries amb el que...
1: Ah, sí?
2: Massa... Sí, o vagues, o es posen... O no hi ha personal, i hi ha barris o hi ha zones en les que sempre hi ha problemes, o...
1: Escolta, diries que la Bisbal és una ciutat neta, que està, diguem-la, controlada amb el tema dels contenidors, i que la gent també té com diria això, educació a l'hora de reciclar, o és a que em penja i despenja?
2: Ara mateix jo trobo que la Bisbal ha empitjorat molt i molt en aquest tema. Sí, abans era més estava més neta i hi havia més educació cívica, si volem dir-ho així.
1: Sí,
2: ha empitjorat bastant, Es veu una ciutat més brutoia, sí. Ha empitjorat una mica, sí.
1: Molt bé, Maria de la Bisbal, moltes gràcies pel teu testimoni. Una abraçada. Adéu.
2: Una abraçada a tothom.
1: Adéu. Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: fun. Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia'n la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins el 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
1: Si tens un bar, restaurant, cafeteria o negoci d'hostaleria, escolta atentament. Pots aconseguir entre 5.000 i 11.000 euros d'ajut directe per renovar i modernitzar el teu establiment. Maquinària, electrodomèstics, climatització, tendals. Substitueix els teus equips per uns altres de més eficients i aprofita aquesta oportunitat. Però atenció, tens temps només fins al 30 de setembre. Informa't a la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols al Passeig del Mar 40 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Fins a 11.000 euros per renovar el teu negoci. Informa-te'n ara.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
4: I amb la ràdio, també.
3: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
4: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
3: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9. A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Aquest dissabte 19 de setembre, Pals fa olor d'arròs. Arriba la Fira de l'Arròs de Pals, al pati de Cala Pruna. Rutes en bici i amb el xiulet de Pals pels arrossars, show cooking, tastos, activitats infantils, taller de reciclatge i molta música. De 10 del matí a 11 de la nit, al pati de Cala Pruna. Aquest dissabte, vine a la Fira de l'Arròs de Pals.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
5: més econòmic del que et penses
4: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aroma d'Hotels de Blatxanero i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital. 20.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25

0: les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @capitalempordà.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.